Sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar. En poques paraules, ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molts d'anys, moltes felicitats i per molt més.

Aquests són els nostres consells. Bijuteria sense picor. Si vos agrada la bijuteria però vos produeix al·lèrgia, cobriu la part interior de les joies amb un poc de brillantor d'ungles.

coneguem les nostres dites i refranys. En dir-la grossa. Se diu quan un exagera una notícia.

0: Són de Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni i Gomila de Monterrey.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Fregir sense esquitar. Per evitar que s'oli esquitxi quan frigiu ous, sols heu de tirar un pot de farina en el moment en què s'oli se comenci a encalentir. I podeu dir adeu en els esquitxos.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure. Ho diu aquell que s'hi sent indiferent envers d'allò que li afirmen i no vol preocupar-se de comprovar-ho ni de negar-ho.

0: Anna Madalena de Palma.
1: Nom Rosa i telefon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Sabíeu que l'hotel Ínsula Augusta a Eivissa va haver de ser esbocat per estar situat a la capçalera de pista de l'aeroport?

Aquests són els nostres consells. Taques en el mirall. Si teniu un mirall amb taques resistents que no sabeu com eliminar, cobriu-les amb unes gotes d'oli. Deixeu que s'ablanesqui la taca i a continuació fregueu amb paper de seda. No falla.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagis fet un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

0: Gracias, Guapo.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui escudella d'altri espera, freda se la menja. Qui està pendent d'un altre, surt perdent.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Hola amigos, soy Juan Bau y quiero a través de Radio Murta invitarles a escuchar mis canciones. Un saludo muy especial y hasta siempre.

Aquests són els nostres consells. Estores de color. Per reviscolar el color de les vostres estores de llana, bastarà que fregueu amb una esponja banyada amb aigua de coure pells de patata. Després, deixeu que s'aixugui bé i veureu com reviscolen els colors.

coneguem les nostres dites i refranys. Fent i desfent es fa l'aprenent.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. 3 dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. L'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
7: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.

Aquests són els nostres consells. Olors a la gelera. Un simple estat de suro tenen la propietat d'absorbir les males olors de la gelera.

murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Fiestas de la Patrona de Palma. Disfruta de una de nuestras tradiciones más queridas. 4 de septiembre, verbena popular en La Faxina. Sábado 5, gran concierto en el Parc de la Mà. 7 y 8, ofrenda floral y misa solemne. Te esperamos. Ayuntamiento de Palma.
1: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mig a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca, a qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació, i també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.
3: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
4: Blanca Terra, gust amb arrels.
5: ¡Atención! Ven a Aqualante El Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
6: Molt bon dia, Ràdio Murta. Som Madal Pereta. I m'agradaria molt escoltar de bon matí la cançó d'en Llorenç Santamaria, Rossi. Bon dia.

0: El sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: ¡Uf! Con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
2: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
3: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
4: ¡Atención! La Monumental de Muro se prepara para una gran tarde taurina. Desde el 1 de septiembre podrás visitar los Miura en los corrales de la Plaza de Toros de Muro. Y el domingo 13 a las 6 y media de la tarde, gran corrida con el rejoneador Ferrer Martín y los toreros Damián Castaño y Jesús Enrique Colombo, con 4 toros de Miura y 2 novillos de Cuevas Bajas. Consigue ya tu entrada y vive la emoción en directo. Domingo 13 de septiembre a las 6 y media de la tarde en la Monumental de Muro.
5: Hola, Ràdio Murta, són a Coloma de Son Oliva, Manu. Per qualsevol dematí me pot posar una cançó que se titula Gent d'Esplà i la vull dedicar per mi home, per la nostra filla, la nostra netet, per la Lluïsa Dinca, per en Tomàs Navarro, per en Eulari i el seu papito, per en José Luis de Son Ferriol, per la Fina de Son Serra, per la Nati de Son Oliva, que fa molt de temps que no l'escolt, i per tots i per totes les de Ràdio Murta, per totes les residències i clíniques d'aquestes persones que s'ofereixen, que estan totes soletes en soledat, per totes elles. Gràcies, Manu.

0: ja tornen els bunyols.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava cada jorn de sol a sol en sa flauta acompanyat eixa tonal.

0: Llega la vuelta al cole con Folder.
1: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
0: ¡Qué animalada de precio!
2: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
1: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-28-42.
3: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
4: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicent, de la Ràdio Murta. Mira, Manu, m'agradaria escoltar... Són ells, dic jo. M'agradaria escoltar, en el fons de mi alma, fa estona que no demano, i després, per Francisco, vivir, vivir, el més important, que en les paraules més bones que diuen aquesta cançó. Totes són realitat. Bueno, pues Manu, amb això dedicaria a Coloma de Sant Oliva, Toni de Llorat, després en Tomeu Barceló, en el senyor Tomà Navarro, la meva germana, després en Maria de Petra, en Blasi i en Carmen, després en Maria Magdalena de Santanyí, en Carmen de Sonserra, un besito, en Nàtia de Sant Oliva i en Francisca de Menorca. I per tu... molta felicitat i que ho passis molt bé i en fi, i ja tornaràs a tornar, ja tornaràs tu, mira, quan vulguis, m'ho deixes una música fantàstica. Ja estic contenta, espero que tothom també estigui content de que tot ho passis bé, hem d'estar contents i després que aquesta música que no me'n falta, o sigui que només me'n faltes tu, però ja vendràs amb valor, però l'amo quan vulguis vendràs. Ja t'he dit, jo m'ho pas molt bé i no... Ara mateix el temps, que ara m'ho donen la nostra música, després més música i fins al vespre. Tots són les dues veient que escolt música. I ara que tens els telèfons els quatre, sí que sí. Bueno, no donen qui m'hi ha música posada. Bueno, Manu, quin ser bo, no? Un beso per tu i per tots, la teva família i per tot Ràdio Murta. Moltes gràcies, Manu. Fins una altra, un besito per tots. Adiós, adiós.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

glory, i ell no sap ni espiones. Té barcellers d'ignorància i de pena,

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Hola, sóc la Cati de Llucmajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juan Am Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és El amor, el amor. Se la dedico a Ràdio Murta. Simplement, lo millor de lo millor. Un beso molt fort per tu, Manu. Moltíssimes gràcies.

cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.

Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. 3 dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.

0: Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
1: Som d'Antònia d'Esport del Cusí.
2: Soy Alicia de Palma.
3: Som d'Andreu de Soyo.
0: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet

Jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, lo que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.

0: Rosalén.
1: Aquests són els nostres consells. Aprofitar la pintura. Quan pinteu una cadira o una taula, poseu un pot buit de margarina davall de cada cama. Evitareu que s'ataqui en terra i podreu aprofitar la pintura que vessi.

Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua va allà on n'hi ha més. S'aplica a gent que, sent ja rica, adquireix més riquesa per herència o perquè és fortuït.

0: Con Andrés del Molinar.
1: Son de Margalí i són de Moscadi.
2: Una eina de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
4: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
5: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.

Coneguem les nostres dites i refranys. Tant tenim avui com demà. Es diu d'una situació que no millora, sinó que se manté sempre igual.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: Bona margarita de l'espai benetesa.
1: Crit de Planes de Muro, Font de Loren i...
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Hola Manu, hola oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

0: Aquests són els nostres consells. Fusta molt bruta. Si teniu un moble que la fusta està molt bruta, proveu a fer-lo net amb aquest preparat casolà. Mesclau el suc d'una llimona amb el doble d'oli d'oliva. Apliqueu amb un pedaç fregant de manera circular i a continuació poliu amb un altre pedaç net.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bice Fit o a través del telèfon mòbil 661 19 41 22.
2: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
3: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
4: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
5: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui fuig del foc cau dins les brases. Alliberar-nos d'un perill o d'una situació difícil per caure a una altra de tan dolenta o pitjor.

0: Som la Beatriz, d'aquí de Bunyola.
1: Som en Bernat de Vivero.
2: Som en Biel de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Tirante de Sant Jordi, Moldines y Bones.
1: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no tura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
3: Ei, tens pla per dijous?
4: Una nit d'estiu.
3: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Ja tornen els bunyols.
5: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: 964-203-674.
1: Descubre Tres Globs, servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Si voleu servir formatges per dinar o sopar, vos recordem que és millor que les tragueu de la gelera una hora abans de servir-los. El seu gust serà més bo i la seva pasta estarà en el seu punt per tallar. Si fa molta calor, bastarà que les tragueu mitja hora abans.

Coneguem les nostres dites i refranys. Ferrer, ferrer, fes ton a fer, fes a ton que fer. Es diu per indicar que cadascú ha d'ocupar-se de les coses que entén i no en les que desconeix.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Forn Sarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Forn Sarrápita.
2: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.

Aquests són els nostres consells. Suavitzant casolà. Si voleu preparar vosaltres mateixos el suavitzant per la roba, mescleu dues parts d'aigua, una de vinagre i una altra de carbonat. Afegiu a la mescla oli de lavanda o de llimona i vos assegurem que la vostra roba recuperarà la suavitat a la vegada que farà una bona oloreta. Ventanas verdes.

Hola, amics i amigues de Ràdio Murta. Sóc en Pedro, cantant de ses bobotes. I vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
0: Coneguem els nostres dites i refranys. De pare sant, el diable fill. Vol dir que sovint de bons pares surten fills dolents.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu uns teus amics.
2: Queridos amigos y oyentes de Radio Murta, apoyando de una manera incondicional a toda la música de los 60-70, felicidades por cumplir tanto tiempo en antena, a los que dirigís vuestros programas y sobre todo gracias a todos vuestros oyentes. Un beso enorme de Elena Bianco.

0: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
1: Somos del Monte d'Escoll.
2: El meu nom és Coloma i telefon de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Hola, soy Jacobo García de Iguana Tango y quiero mandar un saludo muy fuerte a Manu Blanco, tú y tus oyentes, tus seguidores, tus fans. Un abrazo muy fuerte.

Aquests són els nostres consells. Claus sense perill. Qui no s'ha picat un dit a l'hora de clavar un clau a una tatxa? Qualque vegada no hi ha manera de coir-los i correm el perill de donar-nos una martellada. Per evitar-ho, podeu utilitzar una pinta vea. Poseu el clau entre les pues. D'aquesta manera podreu picar sense por.

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni fa olles, però no fa cobertores. Es diu perquè el qui comet un delicte no sol pensar eliminar tots els detalls que el poden descobrir, i algun d'aquests és causa de la ruïna del malfactor.

0: Sant Antoni de Lloseta.
1: Me llamo Enrique, de Llucmajor.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Cafetera tancada. Si teniu una cafetera que fa temps que no la utilitzeu i per més que ho intenteu no hi ha manera d'obrir-la, proveu a posar-la durant 10 o 15 minuts dins el congelador. Quan la tragueu, s'obrirà amb tota facilitat.

amics som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

coneguem les nostres dites i refranys. El cor no és traïdor. Es diu per donar a entendre que els presentiments solen indicar coses de veres.

0: a menjar aigua de pa. No me'n pet, ja la sentim. Me
1: llamo Isabel, llamo des de Caldià.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Ferro forjat. La millor manera de mantenir en bon estat les peces de ferro forjat és fer-los nets amb aigua calenta i detergent rentavaixelles. És convenient un pic a l'any passar un pedaç humit en cera líquida per protegir-lo.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. No facis i no diran. Se diu d'aquells que es queixen que la gent parla malament d'ells, però no se preocupen de llevar les ocasions de murmurar.